0: Hoy por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Hoy por hoy Menorca, Edu Zendán.
2: Hola. Dotze i vint minuts del migdia, què tal? Com estàs? Benvinguts una vegada més a l'Hoy por hoy Menorca. Avui és dilluns, és 24 ja d'agost. Començam nova setmana i gairebé, sense donar molts compte, començam també a acomiadar una miqueta l'estiu. Ho diu el calendari, però ho diu també aquest ambient, no? Que sembla que ha refrescat per fi una mica després de setmanes seguides amb una onada de calor constant. Les temperatures es relaxen una miqueta, les nits comencen a ser una miqueta més agradables i aquella sensació d'estiu infinit que a Menorca sembla que no s'acaba mai, comença a perdre força. Encara queden dies de platja, de terrasses, de sopars llargs, d'apostes de sol, però aquest agost ja enfila aquesta recta final. De fet, avui bé, no és el darrer dilluns d'agost, perquè dilluns que ve és dia 31, però bé, hi ha un altre indicador també inequívoc, que l'estiu s'acaba, que és la tornada a l'escola, que ja apareix a l'horitzó, motxilles que tornen a sortir dels armaris, llibres que s'han de preparar, horaris que es reorganitzen i famílies que comencen a recuperar aquella rutina que durant unes setmanes havien aparcat. És una curiosa frontera entre aquestes dues èpoques de l'any. Encara volem aprofitar l'estiu, però ja pensem en la tardor que s'atraca. Encara vivim sense mirar massa rellotges, sobretot si hi ha gent que encara està a vacances o que ja pugui començar avui, potser. Però també sabem que prest tornarà a sonar despertador i sa rutina. Potser avui és un bon dia simplement per assaborir aquesta transició, per gaudir del que queda d'estiu sense lamentar que prest acabarà i per mirar cap a setembre sense massa pressa. Perquè, a cap i a la fi, després d'un estiu intens, també ve de gust que baixi una miqueta aquesta temperatura i que a poc sa vida torni a posar-se en ordre. És dilluns, començam el nostre Hoy por hoy Menorca. Per cert, avui tenim alerta taronja per Rissaga. Xerrarem, bé, coneixerem la previsió meteorològica ara tot just d'aquí un minut, però després en el nostre Hoy por hoy Menorca xerrarem també de Rissaga, ho farem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per conèixer una miqueta més d'aquest fenomen, que a vegades sí que coneixem, però potser no sabem tant com es forma i per què es forma. I xerrarem també de la tornada a l'escola, per això d'aquesta introducció que estaven dient, aquesta introducció a aquest setembre que ja tenim a prop i aquest tornar a comprar material escolar. Xerrarem avui també amb la gent de la pareria Didasco per fer una miqueta més de llum sobre com afrontar aquest inici d'escola. El que fem ara, ja sí, sense enredar massa més, és donar-li la benvinguda en Jordi Orius perquè ens expliqui quina és la previsió del temps per avui. Jordi, bona tarda.
3: Bona tarda. Avui s'espera cel ennuvolat a l'illa de Menorca, amb precipitacions en general febles, acompanyades de fang i ocasionalment de tempesta. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes baixen lleugerament, s'esperen valors màxims de 34 graus a Ciutadella, 32 a Maó. Pel que fa al vent, bufarà a la tarda entre fluix i moderat de component sud i perill important a les costes de l'illa per Rissaga amb oscil·lacions d'1,2 metres. Demà, predomini de cel poc ennuvolat, les temperatures amb pocs canvis o amb ascensos. S'esperen màximes de 34 graus a Ciutadella, 33 a Maó. A la nit, els termòmetres no baixaran dels 26 a Ciutadella, 24 a Maó. Continuen eixes nits tropicals o tòrrides en alguns punts. Pel que fa al vent, demà entre fluix i moderat de l'oest i del sud-oest, amb brises costaneres al nord-est de l'illa. És una informació d'AEMET.
4: Ecosis patrocina la predicció del temps.
5: Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum. Gestionam subvencions. També instal·lam carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
6: ¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
7: Búscanos en beds.es.
8: Y ahora busco el pasado.
9: Cuando la psicodelia y la rumba más canalla se encuentran sobre un mismo escenario, puede pasar cualquier cosa. Miércoles 26 de agosto a las 21 horas, Los Estanques y El Canijo de Jerez de los Delincuentes llegan juntos a Exclaustra con un directo único y sorprendente. Los Estanques y El Canijo de Jerez de los Delincuentes en concierto. Más información y entradas en exclaustra.com.
10: Gaudir del sabor del formatge Mahó Menorca sempre és un plaer. La millor opció qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahó Menorca. El formatge de sempre.
11: Amb el segell Denominació d'Origen Protegida.
12: Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
13: Si piensas que ya lo has visto todo en Menorca, prepárate para sorprenderte. En el impresionante puerto de Mahón, la fortaleza de la Mola te espera, con sus túneles, cañones, acantilados, y en el corazón de la isla, Torralba d'en Salort, la Menorca talayótica en estado puro, con la taula más grande de la isla. Más información y reservas en fortalesalamola.com y torralbadensalort.com. Vive la emoción de Menorca y su historia.

Anem a repassar ràpidament algunes de les efemèrides més curioses, més destacades del 24 d'agost de la història. Dia de Sant Bartomeu, per cert. Felicitats a tots els Tomers, Bartolomers, Tomeus, tot. El dia 24 d'agost del 1572, la festivitat de Sant Bartomeu, es desfermava a París una brutal matança en massa contra els hugonots. Eren els protestants calvinistes francesos que ràpidament es va estendre aquesta matança a tot el país durant setmanes i setmanes. La massacre que passa a la història com la matança de Sant Bartolomé i estava instigada per la reina Catalina de Mèdici i el rei Carles IX sota el pretext de sufocar una suposada conspiració armada contra el... després del fallit intent d'atemptat contra l'almirall Gaspar de Coligny. Va començar amb l'assassinat dels principals líders protestants que es trobaven a la capital celebrant una boda reial i la violència després va escapar de les mans de la corona i va derivar en una persecució civil desenfrenada que es va saldar amb la mort de milers d'homes, dones i fiets i va provocar una de les fractures religioses més intenses de la història. Més coses que han passat un dia 24 d'agost com avui, per exemple, hi va haver un pronunciament militar a Oporto i a Lisboa i es va establir la monarquia constitucional a Portugal, era l'any 1820, un any després, tot just, el darrer virrei de Mèxic, Juan d'Onojú, i el dirigent mexicà Agustín de Iturbide firmaven el Tractat de Còrdoba, que reconeixia la independència de Mèxic. El 1851, Thomas Edison, inventor nord-americà, obtenia la patent de la primera càmera fotogràfica. I uns anys després, la companyia Telefònica Nacional d'Espanya començava a operar, un dia com avui, el 1924, amb 91.000 abonats. També un dia com avui, l'aviadora Amelia Earhart era la primera dona en fer un vol transcontinental després d'aterrar a l'aeroport de New Jersey després d'un vol de 19 hores. Són moltes coses les que hem passat un dia com avui. Per exemple, mira, un dia com avui, el 91, Ucraïna proclamava la seva independència de l'agost. En fi, esperem que el 24 d'agost d'aquest 2026 també passi la història, però per altres motius.

0: Elàstic, aquest tema de Leon Manso, música menorquina per començar el nostre programa d'avui. Anem ja, ara sí, a donar veu al nostre primer protagonista del dia.
1: A l'Hoy por Hoy, cerquem els protagonistes.
0: Estem de ple en aquesta darrera setmana d'agost. L'estiu se'ns ha passat ja així amb un buf. I tenim a l'horitzó s'inici des nou curs escolar, sempre una època d'estrès, a vegades de nous hàbits, de noves rutines, que ja també a vegades va bé, després d'aquest desgavell un poc d'assistiu, tornar un poc a ses rutines. Nosaltres avui xerrar precisament d'aquest inici de curs, el que fèiem és atracar mos a un dels centres emblemàtics de Menorca, la papereria d'Idasco, on tenen ja tot preparat perquè aquest inici de curs es pugui fer de sa millor manera possible. Nosaltres avui tenim en directe aquí a l'Hoy por Hoy Menorca a Laura Sierra, que és un poc sa gerent de Idasco. Laura, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, com esteu?
0: Molt bé. Preparats vosaltres també, no? Supos, perquè ara vam venir unes setmanes d'intensitat,
2: pues sí.
0: No?
2: Ja duim uns mesos preparant tot el que és botiga, magatzem i, bueno, és personal. Nos estem posant un poquet a punt, pues, res, per poder rebre a tothom, les famílies, els alumnes, els profes, tot el que són centres, res, per intentar que sigui tot el més àgil, el més fàcil i el més...
0: Bueno, el més senzill possible.
2: Exacte, el més senzill.
0: La gent que, clar, perquè és una època d'un poc d'estrès, no? Hi ha molt de material. Com ho classificau? Perquè, clar, suposo que per centres, per cursos, ha de ser realment una època molt, molt intensa per vosaltres.
2: Sí, de fet, distribuïm un poquet la botiga, llevant coses que tenim durant tot l'any per poder omplir més de material escolar, doncs tenim una part que és d'arxiu, tot el que són carpetes, fundes, separadors, una altra que és de paper, llibretes, fols i tot això, després una altra que és d'escriptura, de pintures, i després una altra que és de llibres.
0: Perquè els llibres, suposo que amb els anys haureu vist, tu fa gairebé 20 anys que estàs
2: sí.
0: Allà a Idasco, heu vist com hi ha hagut una evolució o no?
2: Sí, els llibres és una cosa que al principi n'hi havia moltíssims, després va baixar, després va tornar a pujar, després van venir els Chromebooks, i ara sembla que els Chromebooks baixen un escaló una altra vegada i els llibres pues, comencen a agafar força una altra vegada.
0: Vosaltres heu hagut de fer tota aquesta adaptació també en aquest món, no? Anar canviant, anar evolucionant, sí. Així com va evolucionant la societat, que potser durant anys, inclús segles, s'estudiava d'una única manera i ara, amb un no res, en aquests darrers 20 anys, probablement, ha canviat tot moltíssim.
2: Exacte, és així. N'estàs d'adaptar, has de seguir els curs i ja està. Vull dir, hem passat de llibres a llibres digitals, amb el Chromebook, ara torna a haver un boom amb el paper, vull dir que és el que hi ha. El que surti és el que han de pujar i han de fer feina amb això.
0: Vosaltres feu feina també directament amb centres, perquè clar, supos que esteu en

0: tant amb ells, percebre poques demandes que tindran ells en quant a llibres, en quant a material, no?
1: Exacte, sí, nosaltres estem sempre en contacte amb els centres docents i ells ens diuen pues, quins llibres han de menester i nosaltres pues, podem tenir una previsió, podem comprovar que no hi hagi una errata, que no, bueno, per poder estar un poquets, perquè després venen a la millor família i te diuen vull el llibre de matemàtiques de primer d'ESO. De quin institut? Pues de tal institut. I tu directament ja tens un registre. Vull dir, per nosaltres és necessari tenir saber un poquet també els profes que necessiten.
0: Perquè potser no tots els instituts empren el mateix tipus de llibres,
1: No té res que veure. Uns instituts empren uns... Jo crec que també depèn un poquet dels profes, tipus de profe. Hi ha profes que inclús no volen llibres, hi ha profes que sí... Bueno, va un poquet segons la demanda d'ells.
0: I clar, l'avantatge d'anar a Didasco en aquest inici de curs és que ho pots trobar tot allà. Que a vegades anar d'una botiga aquí, una banda allà, vosaltres l'avantatge que teniu, a part que bueno, des de Castells en el polígon, no, suposo que també
1: sí, hi ha hagut tot junt,
0: una expansió sí. Allà i ho teniu tot junt, no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, i l'experiència. Vull dir, una, la comoditat de poder sortir en tot aclarit i l'experiència que tenim, que són molt d'anys i... Bueno, jo crec que l'experiència és un grau molt important. Sebre un poquet, perquè a vegades el mateix centre te demana pues, una caja de làpices de colores. Per tu ja saps que normalment en aquell curs empren una de 24 i de llenya, no? Pues, llavors és que els hi acabes de confirmar i si te diuen que sí... per tu poder tenir una previsió també d'estoc, perquè a vegades
0: clar, estem xerrant d'una època també molt concreta on tothom ve a demanar sí. Productes a la vegada gairebé i heu de tenir prou estoc per satisfer totes aquestes peticions, precisament en un moment tan concret com ets inici de curs.
1: Exacte,
0: no?
1: Sí.
0: A part, i també supos que deu haver anat variant un poc el cost, no? Perquè també, a vegades, bueno, xerren de la costa de la Cuesta d'Enero, però jo crec que al setembre hi ha una bona... No sé si és una costa o...
1: Però, bueno, sí, és una...
0: Una pujadeta, una pujadeta.
1: Una pujadeta grossa. Sí, home, no? La Cuesta d'Enero cada un tria un poc com la vol fer, no? O quin ritme. Sí. Però la de setembre, entre que... Clar, els que són mamis han d'obrir armaris, veiem que els calçons queden curts, que sí. Tot això és una despesa. Després, clar, material escolar, llibres, comencen activitats extraescolars, vull dir, el setembre jo crec que és un mes potent que l'haurien de marcar...
0: Vermell en el calendari, eh?
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Una bona marca. Sí. Perquè a nivell de volum d'aquesta d'inici nou d'escola, els costos a través dels anys han estat sempre més o menys iguals o hi ha moltes variacions? No sé si passar de llibres a Chromebooks ha fet que els costos hagin augmentat per les famílies o no.
1: Jo crec que més que els costos a nivell de proveïdors, no sé si vas per aquí o no, bueno, la gent reutilitza molt.
0: Bueno, clar,
1: que me sembla fantàstic.
0: Vull és un recurs de tota la vida.
1: Exacte, vull dir, sí. Me sembla fantàstic. En tots els camps, me sembla que és molt important, no? Si una cosa està bé i està nova, s'ha de poder emprar. Però es ve que a nivells de proveïdors és com tot. A vegades pues, hi ha coses que pugen, a vegades te sorprèn i ha baixat, i dius, hòstia, això no és... No, és com, no esperes que un producte te baixi, no? Però també es ve que depèn, segons en quin grup de compra estiguis, pues, pots negociar molt les compres i, clar, pots tenir molts millors preus, que això és el que ens ajuda a poder vendre bé, de preu, i que la gent estigui contenta.
0: No només veneu el material en si, sinó també veneu, entenc que, bueno, de tot el que és motxilles i equipament pels alumnes, no només per el que és la feina directament de l'escola, sinó també... Hi ha molta renovació de motxilles, per exemple, cada any?
1: Sí. Sí, és una cosa que fa com molta il·lusió.
0: És que jo m'ha fet, ara tirava jo de records, de canviar l'estoig, el plomier, que dèiem nosaltres, no?
1: Sí, sí.
0: I canviar la motxilla.
1: Clar, jo ho tinc com a normalitzar, però els hi fa molta il·lusió. Tu, la motxilla, amb l'estotxa conjunt... Es ve que potser hi ha cosetes pues, que sí que es reutilitzen, no? Però hi ha coses que fan com a molta il·lusió. Pues, estrenar també es bot i el tèrmic...
0: Això és una cosa que, clar, la meva època, no, la nostra època
1: no hi era. Nosaltres duem un botilet d'aigua, normal.
0: Normal, correcte. També en veneu aquests bot i els tèrmics, sí?
1: Sí, venem bot i els venem, pues, jo què sé, coses pel barana... Hi ha també, molta
0: clar,
1: coseta,
0: exacte.
1: Sí.
0: I ses motxilles segueixen sent també de superherois i tenim aquest tipus de motxilles que, sí, que tant ens agradaven relacionades amb els dibuixos que es veuen?
1: Sí, sí. És bé que cada vegada jo crec que es tira més lo llis, lo més... Bueno, cromàtic o millor, no? Uh-huh. Algo més senzillet. Però sí, allà publica tot el que és petitó i lo infantil, i això te cerquen, pues... Sí, en Spiderman, sí. Si volen un unicornio, és normal. Els hi fa molta il·lusió.
0: És que era part sí, de la il·lusió de sí, això. I els llibres també, després, bueno, allò que fem de forrar llibres, no? d'anar a comprar... Era un temps potser que no sé si tenia més consciència de conservar les coses, tot en xerraves d'aquest sí, passar de generació en generació de llibres i coses. Els forrava més llibres precisament perquè aguantessin més, no? Perquè es conservessin exacte, millor.
1: Pues mira, jo crec que ara, a lo millor, els llibres passen poquet, de mà a mà, perquè els abaraten super sovint, però la gent té una mentalitat de conservar el llibre i de que estigui ben protegit bastant important. A la nostra època els aforràvem amb uns forres que eren adhesius,
0: sí,
1: que era una història perquè ens quedava qualque burbujita por ahí perdida que havien de lluitar contra ella, i avui en dia hi ha pues, fundes que venen a mida, que queden superbé, i la gent, molt, vamos, quasi tothom, te demana fundeta per poder conservar bé el llibre.
0: Uh-huh. A part, també, veneu mobiliari, uh-huh, no?
1: Sí,
0: que és una,
1: sí,
0: és una part, potser, no sé si més desconeguda o no tant que la gent potser no té tan present des de que teniu tot aquest sí, gran ventall, no?
1: Sí.
0: Mobiliari també vull, com que cada vegada fem més estona davant dels ordenadors, pues sí, és necessari també tenir una bona cadira, no?
1: Pues també, sí, un equipament és bastant important, també.
0: Amb aquests anys deu haver trobat, bueno, també molta evolució en aquest camp, no?
1: Pues sí, com... la veritat. Mira, nosaltres me'n recordaré sempre, quan van començar a vendre mobles, jo pensava, perquè van començar amb tres cadires, uh-huh, com per si algú necessita silles, vinga, va.
0: Exacte.
1: I pues, van començar a vendre superbé, després, com estaven en el catàleg general de material que teníem, pues, a poc a poquet pues, van començar a vendre qualque oficineta, qualque taula i una estanteria, i hem fet operacions bastant importants. La veritat que els mobles es venen molt bé, encara que tinguem un ràtio bastant limitat, uh-huh, i perquè, bueno, Menorca és Menorca i tampoc hi ha... Tu no pots vendre una oficina sencera en el mateix client cada any.
0: Clar, això és evident.
1: No és paper, sí, sí, ni és tinta. Però es veu que sí, que estem supercontents perquè la gent està super... Bueno, acudeixen a nosaltres, ens demanen pressupost, quasi tots els pressuposts de mobles són acceptats, i per nosaltres això és una alegria molt grossa.
0: Jo crec que, a part, també el que dona Didasco és la garantia d'una marca, no? D'un comerç que fa moltíssims anys, que està moltíssim integrat dintre de l'imaginari de col·lectiu, no? de moltes generacions, i també, a part, també d'aquest suport tècnic, d'aquesta confiança, no?
1: Que saben que poden telefonar i dir... A l'altre no es passa això, que feim o... Bueno, jo crec que la proximitat és una cosa que la valoram molt. Uh-huh. I més aquí, que...
0: Us coneixem.
1: Nos coneixem tots, és com que saps on t'ho has comprat, que si un dia tens una pega pots telefonar, és molt diferent de poder comprar-ho per internet, que després quan bé no és el que tu havies tocat, o si tens un problema a l'hora de com moure pues, t'avorina més de la compte... Uh-huh. En qui xerres, no? Aquest, jo crec que és un avantatge que tenim aquí a Menorca i que l'han de valorar i aprofitar molt perquè... Bueno,
0: clar, perquè és un poc el gran cavall de batalla, no? Ara mateix, un poc la sí, gran dificultat que us trobeu als comerços sí, sí, locals davant d'aquest consum per internet, que segur que evidentment ha fet mal, perquè hi ha molta gent de so, però d'entendre que aquest consum de proximitat dona també una sèrie d'avantatges.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí, sí, sí.
0: Que és aquest tracte personal que deies tu.
1: Exacte. I és molt polit, vull dir, és bé que hi ha el tema d'internet que pot fer mal, però jo crec que a nosaltres, ni siquiera en el nostre camp, això no ens ha afectat gaire.
0: Uh-huh. És important, idò, aquest contacte directe amb el client,
1: molt.
0: Saber el client que té també aquest suport de la gent de Didasco, allà pel que pugui passar. Recordem, Estells en el carrer Vinimaimut, nombre 3.
1: Exacte.
0: Just a l'entrada del polígon de Mó. No? També que va ser un canvi, suposa, és abandonar centre de Mó per anar cap al polígon, que es bosca, també forma part d'aquesta tendència, no? Cada vegada anem més als polígons a comprar el menjar, a comprar moltes coses. Té l'avantatge que es pot aparcar.
1: Sí, és supercòmode perquè poden aparcar a la porta. Jo me feia molt de por tot d'una perquè pensava, aquí vindran els polígons, no? I sí, la gent inclús a comprar un boli o a comprar una cartolina perquè els és molt còmode.
0: Claro.
1: I jo, pues, fantàstic, estic supercontenta perquè, bueno, la gent segueix responguent i això per nosaltres és la millor recompensa que tenim, que la gent estigui contenta i que compti amb nosaltres.
0: Hem de dir que ara estem encarant aquesta darrera setmana del mes d'agost, ens queden ara per endavant, bueno, les festes de Sant Bartomeu avui, les de Sant Lluís, Mó, Gràcia, no?, que són les darreres, però que dia 9, tot i que és un dia un poc estrany, la banda de Mó, per exemple, de llevant, esteu oberts dia 9, eh?
1: Nosaltres dia 9 estarem oberts tot el dia, farem horari normal, de 8 a 1 i mitja i de 4 a 8, i res, estarem pues, per això, perquè sabem que és un dia que hi ha molta gent que no fa feina i nosaltres aprofitarem pues, per poder-los ajudar, tenir que tinguin aquest servei, que puguin venir, si tenen qualsevol consulta, si tenen encara que comprar qualque coseta, nosaltres serem allà.
0: Ja ho sabeu, idò, si ho demanes de comprar tot aquest material de cara a l'inici del curs, teniu el Didasco en el carrer Vinimaimut, nombre 3, a Mó, just a l'entrada, l'inici del polígon. Nosaltres avui ens hi hem volgut apropar per xerrar un poc de com és aquest inici de curs, una època un poc atabalada, però que, bueno, volíem posar una miqueta de llum avui. Ho hem fet amb Laura Sierra, que és la gerent de Didasco. Laura, gràcies.
1: Gràcies a tu, Edu.
2: Quin ball! La llista del que necessitem per començar el curs no s'acaba mai. Tinc un nus al ventrell. Ho tindrem tot a temps?
3: Respira. A Didasco t'ho posem fàcil. Llibres de text, motxilles, quaderns, bolígrafs i llapissos. En sa qualitat i es preu que cerques. I qualcú que t'assessora com si fóssiu família. Vine amb sa llista Didasco a Vinimaimut 3 del polígon de Mahom. El teu aliat cada tornada a l'escola.
4: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
5: ¡Atención! ¡Noticia importante! ¡Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble! ¡Solo esta semana te regalamos el IVA! ¡Sí, sí! ¡Te regalamos el 21% del IVA! Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. ¡Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble! ¡Sin sorpresas! Hipermueble, Avenida de la Industria número 49 en el Polígono Industrial de Alayor. ¡No te lo pierdas!
6: A Menorca, cada casa té una història. A Domoelín, hi posam l'energia perquè la puguis viure amb tranquil·litat. Electricitat, fontaneria, domòtica i energia solar amb la confiança i la proximitat d'un equip de casa. Domoelín, al teu costat, avui i sempre. Estem al polígon de Mahó i a domoelín.com. Molt bones festes, Sant Lluís.
7: Disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Ascrán Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Ascrán Polut, reserva ya tu mesa al 971-37-67-43. Ascrán Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
8: IHM contrata Dirección de Obras, fundada en 2004. Nos dedicamos a la construcción. Trabajamos de forma rápida y eficaz para conseguir los mejores resultados. Nuestra labor se centra en la obra civil, la edificación, instalaciones y servicios. Nuestra solidez y profesionalidad nos permite trabajar para los principales organismos de la administración pública y para empresas privadas de referencia. IHM contrata Dirección de Obras.
9: Tertúlies d'estiu a la fresca es Mercadal. Primera Saharaui al Congrés dels Diputats. Què significa això pel poble saharaui? Amb Teix Sidi, primera diputada saharaui per Mas Madrid. Presenta Vicenç Vidal, diputat de la coalició Sumar Més. Dimecres 26 d'agost a les 20 hores a la placeta de l'Església. Ajuntament d'es Mercadal.
10: Hoy por hoy Menorca. La crònica de l'actualitat.
11: Hoy por hoy, Cadena Ser.
0: Les 12:48 minuts, anem a repassar la part informativa del nostre Icoró i Menorca, fent com sempre amb Jordi Rivera. Molt bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Tres persones han resultat ferides de gravetat aquesta matinada en un accident de trànsit a la carretera de Cal en Bosc, la ME24, a l'altura del quilòmetre 6,2. Entre els ferits destaca el cas d'una jove de 29 anys que, a causa de la gravetat de les lesions, ha hagut de ser evacuada d'urgència a l'Hospital Universitari de Son Espases, a Palma.
12: El sinistre s'ha produït cap a les 5:20 de la matinada quan dos vehicles han xocat frontalment. Els tres ferits viatjaven en el mateix cotxe i han estat traslladats inicialment a l'Hospital Mateu Urfila de Mol com a codis politrauma per ambulàncies de suport vital avançat del 061. A més de la dona traslladada a Son Espases amb traumatismes facial i toràcic, un home de 34 anys es troba ingressat en estat greu a la unitat de cures intensives de l'Hospital Maonès amb un traumatisme abdominal. Una tercera ocupant de 34 anys roman ingressada a planta amb una fractura al braç. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar tres ambulàncies del 061, efectius dos bombers, la Guàrdia Civil de Trànsit i personal de manteniment de carreteres.
0: I la indicació geogràfica protegida de l'oli de Menorca ha registrat un notable salt qualitatiu i quantitatiu al llarg de la campanya de 2025, segons les dades oficials que s'han donat a conèixer.
12: Durant el 2025, la comercialització d'oli amb el certificat IGP Oli de Menorca va assolir els 9.118 litres, un volum que va generar un valor econòmic directe de més de 267.000 euros. L'interès de la producció d'oli de qualitat a Menorca es reflecteix en l'augment de tots els indicadors d'inscripció respecte a l'any anterior. S'ha passat de 11 a 14 productors inscrits. L'extensió dedicada a la meitat de l'olivar ha crescut de les 73,1 hectàrees del 2024 a les 84,9 hectàrees del 2025. També augmenta el nombre de tàfones com el d'instal·lacions envasadores inscrites, que ha passat de 3 a 4. Pel que fa al rendiment del camp i l'elaboració, la tàfona a la campanya 2025 ha superat amb escreix les xifres del curs precedent. La producció global d'oli a les tàfones inscrites va arribar als 17.000 litres, un 345% més que els 3.600 litres del 2024. De la producció total aconseguida, 15.000 litres, ja ho dèiem bé, van obtenir la qualificació oficial com IGP Oli de Menorca, el que representa un increment del 654% respecte als 2.000 litres qualificats de l'any anterior.
0: I l'Ajuntament demà ha presentat aquest dilluns la programació oficial de les festes de la Mare de Gràcia 2026, un ampli calendari que inclou un total de 108 activitats obertes a la ciutadania. La cantautora maonesa Anna Ferrer serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'enguany, mentre que l'artista Subirat Jové signa el cartell oficial, enguany representat per un cavall.
12: Les activitats s'iniciaran aquest mateix dimecres 26 d'agost amb la tradicional baixada de gegants, que comptarà amb la colla convidada de Sant Feliu de Llobregat. El programa plega 15 sopars de carrer a la fresca, propostes infantils al parc d'Esfreginal i la fira d'atraccions, que del 4 al 9 de setembre mantindrà una franja horària diària lliure de soroll i llums per persones amb trastorn de l'espectre autista. En l'àmbit esportiu destaca la cursa popular i la tradicional travessa el Port de Mau, mentre que els dies 7 i 8 de setembre la Festa Llatina s'esplanada recaptarà fons per a projectes solidaris. Per altra banda, l'Ajuntament de Mau ha donat ja a conèixer el cartell de les Festes de Mare de Déu de Gràcia 2026, una obra creada, com dèiem, per l'artista Marga Pons Moll, coneguda com Subirat Jové. L'obra original, elaborada amb la tècnica d'oli sobre tela, ret homenatge a un dels elements més emblemàtics i estimats de les festes patronals, el cavall. Sentim l'artista.
13: Ho vaig agafar damunt d'una foto d'una amiga meva, vaig llevar la gent que hi havia i és que així l'he fet molt així, simplement estràs d'ell. I me vaig centrar bé en el que és el cavall, vull dir, crec que és el protagonista principal de les festes. Me vaig centrar bé en el que és el cavall, vull dir, crec que és el protagonista principal de les festes. Penso que és un animal molt noble i el tenim que cuidar molt, el trob preciós.
12: En aquesta edició, la proposta artística atorga tot el protagonisme a l'animal noble de la festa, capturant la seva essència, elegància i la força que representa dins la tradició.
0: I el Teatre Principal de Mou oferirà un total de 24 representacions a teatre, lírica, música, circ, humor i espectacles familiars durant la propera temporada de tardor, que s'allargarà del 2 d'octubre al 29 de desembre.
12: El calendari s'obrirà el 2 d'octubre amb el concert renéixer de l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca i el prestigiós violinista Gordon Nikolic. L'OCIM serà la gran protagonista del tram final de l'any, ja que també s'encarregarà de tancar la temporada amb el tradicional concert de cap d'any el 29 de desembre. Entre les de la cartellera destaquen obres teatrals com El Barbero de Picasso, protagonitzada per Pepe Villuela i Antonio Molero. La trobada musical entre la cantant de fado Lina i el pianista menorquí Marco Mezquida. El retorn als escenaris de l'humorista Ernesto Sevilla o l'inici de la 56a temporada d'òpera que s'obrirà amb la soprano Basilisa Bersanskaya i la Sinfònica de les Illes Balears. Carlos Soler, regidor de Cultura, destaca aquest concert de les Tres Reines que inaugurarà la temporada d'òpera.
14: El concert ens aproparà a les àries de tres de les òperes més destacades del compositor italià Gaetano Donizetti: Anna Bolena, Maria Stuarda i Roberto de Verù. La ballada estarà protagonitzada per la soprano Basilisa Bersanskaya, que ho ha dit més o menys bé, una de les veus més celebrades del panorama líric internacional, que estarà acompanyada per l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears sota la direcció del mestre Pietro Mazzetti.
12: A més, amb motiu de l'efemèride de la reforma del teatre, el 18 de setembre s'inaugurarà a la Sala de Cultura Sant Antoni una exposició documental amb fotografies de les obres de rehabilitació del Teatre Principal que van acabar enguany, fa 25 anys. Carlos Soler.
14: La mostra, comissariada per Antomeu Sánchez, que està aquí present avui, es podrà visitar a la Sala de Cultura Sant Antoni de dia 18 de setembre fins dia 10 d'octubre, entrada gratuïta, i recollirà una selecció d'imatges documentals realitzades durant aquestes obres. Se preveu també que durant aquest temps se pugui fer qualque xerrada per explicar com va ser aquest procés.
0: I seguim xerrant del Teatre Principal perquè arribem a la recta final per el que fa a la presentació de candidatures per assumir la pròpia gerència del teatre.
12: Serà aquest dimecres quan acabarà el termini de presentació dels aspirants i llavors començarà el procés de selecció de qui ha de substituir a Nieves Portas. Al Valadamó, Héctor Pons confia en que es trobi a la persona adient.
15: Està obert, crec que fins dia 26 d'aquest mes, en el qual esperam, no?, que hi hagi noves candidatures, que hi hagi gent que es presenti i que puguem trobar algú que amb tot aquest personal tan bo que tenim, en totes les entitats, en tota la gent, qualcú que sepi gestionar, engreixar i fer que tot això funcioni, no?, que ens dugui cap a un bon port.
0: I xerrem ara ja d'esport, Jordi.
12: El bàsquet Menorca es posa en marxa aquest dilluns sota mínims. Dels 11 jugadors ja fitxats, només 5 són a l'illa per iniciar la pretemporada. Es tracta de Pol Figueres, Kyle Grilli, Adam Sola, Iñaki Ordóñez i Marc Martí. Tots ells hauran de passar els controls mèdics i començar a entrenar sota les ordres d'en Javi Zamora. Queden per arribar Wildens Lebeke, que temporalment segueix entrenant amb el València Bàsquet per suplir un company. Adam Key va al concentrat amb la selecció txeca. El darrer fitxatge, Noah Haaland, és nord-americà, no noruec, que quedi ben clar.
0: Que quedi clar.
12: Qui està organitzant el seu trasllat des dels Estats Units. Hi ha Jay Slaughter, que encara juga a un equip de la Lliga Mexicana i que no serà a Menorca fins l'octubre o el novembre. Mentre la Secretaria Tècnica segueix a la recerca d'un base i dos homes de perímetre presumiblement escortes que també puguin jugar com a tres. En pàdel, cal destacar el triomf del maonès Marc Sintes al torneig FIB Plata a la ciutat d'Espoo. A Finlàndia, el menorquí, fent parella ocasionalment amb Juan Zamora, es va imposar a la gran final a Matteo Sargolini i Ventaor Espino per 6-2 i 6-3. Aquesta victòria li permet sumar punts en el rànquing i mantenir-se en forma durant l'aturada del circuit Premier Padel. Sintes tornarà a la màxima categoria abans d'acabar la setmana, ja que aquest dissabte comença la fase prèvia del torneig PU de Madrid. El menorquí recupera a la seva parella habitual, José Antonio Diestro, per entrar al quadre final a la capital espanyola. Diestro i Sintes és la parella número 23. 3 pel rànquing d'aquesta competició. I acabam amb futbol de tercera federació i els dos clubs menorquins que competiran a la categoria. El Mercadal es va imposar ahir al torneig que organitza l'Atlético Villacarlos Memorial Dionisio Marí. El de Lluís Vidal en un triangular es va imposar per 2-1 al Ciutadella i van derrotar a la tanda de penals als locals després d'empatar 0 en el partit de 45 minuts. A l'altre maig, els de Castell van imposar-se per 1-0 al Ciutadella. Per la seva part, el Migjorn ha iniciat avui una campanya de socis de cara a la temporada, amb la imatge d'un tal Marc Cucurella, que, com que diu que es tatua de tot, doncs s'hauria tatuat el nom del club CD Migjorn al braç. Veure els 17 partits dels blanquivers a Los Nogales costarà 100 euros i ganes de veure si en Marc Cucurella doncs, també es deixa caure per es Migjorn, no?
0: A lo millor, sí. Moltes gràcies, Jordi.
16: Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca solo hace falta quererla. Y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ayuntamiento de Mahó.
17: ¿Te apetece darte un buen homenaje y descubrir el auténtico sabor de Menorca? Ven a Satanca, el restaurante del Hotel 5 Estrellas Barcelona, en Viniancolla. Cocina mediterránea llena de sabor, elaborada con producto local. Pescados frescos, carnes a la brasa y verduras de temporada de nuestro huerto. Una propuesta gastronómica para disfrutar de la isla bocado a bocado. Reserva obligatoria en The Fork o llamando al 971-57-1700. Satanca, el auténtico sabor de Menorca.
18: A Menorca hi ha coses que no es veuen a simple vista, però es noten. Es viuen. Quan recuperem habitatges pels residents, els pobles continuen tenint vida tot l'any. Els joves hi poden quedar, les famílies hi poden créixer. Per això fem feina contra l'oferta turística il·legal. Reforcem la inspecció i comptem amb la col·laboració de tothom. Consell Insular de Menorca. Finançat amb el Fons de l'Impost de Turisme Sostenible.
0: Arribam al punt de la una. Moment ara perquè continuï la informació. Aquí a la cadena CN, nosaltres tornem d'aquí uns minuts. Fins ara.
19: És la una de la tarda, són les 12 en Canàries. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insiste en que el ático que su gobierno adquirió en abril para acoger temporalmente su oficina sí puede tener este uso. El Ayuntamiento de la capital, la normativa urbanística, señala que solo puede tener un uso residencial y no de oficinas. Ayuso responde así tras ser preguntada de nuevo por este polémico inmueble que está a la venta por 6,69 millones de euros y añade que no hay más polémica, preguntada también por las explicaciones que ha exigido el líder de su partido. Recordamos que Alberto Núñez Feijóo dijo textualmente que sería la comunidad quien deberá explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficina.
20: Si le van preguntando uno a uno a cada político que viene de vacaciones, pues es evidente que uno a uno tienen un nuevo titular, pero vuelve a ser lo mismo. Es un inmueble destinado a oficinas que además puede albergar despachos, por cierto, como tienen en otras plantas, cualquier inmueble de esas características, y que está en venta, está en un proceso de venta, chao, ya está. Que no se puede estirar más este chicle, está en venta. Chao, pescado.
19: En 2 horas arranca en Ceuta la reunión del vicepresidente primero del Gobierno, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que se ve con el presidente de la ciudad autónoma, con Juan Jesús Vivas. Paralelamente está teniendo lugar, a través de medios telemáticos, la Comisión de Salud Pública, donde el ministerio está tratando con las comunidades autónomas el mecanismo de solidaridad para el reparto de vacunas a la ciudad autónoma. Por lo demás, se dispara un 12% la oferta de alquiler de habitaciones. A las puertas del arranque del año universitario crece la fuga del alquiler tradicional. 4 son las ciudades que concentran la mitad de la oferta de habitaciones en alquiler, Pablo Anzola.
21: Sí, la oferta del alquiler de habitaciones ha aumentado un 12% en el segundo trimestre del año y aunque apenas se encarecen un 1%, el precio de alquilar una habitación en España se sitúa ya en los 425 euros al mes. Los datos del portal inmobiliario Idealista sitúan Barcelona como la ciudad más cara para alquilar. Allí las habitaciones se anuncian por 600 euros al mes de media, seguida de Madrid, donde ya se pagan 550. Esas dos ciudades, junto con Valencia y con Sevilla, concentran ya más de la mitad de la oferta del alquiler de habitaciones. Este tipo de anuncios, cuya oferta ya creció un 19% el año pasado, esquiva la normativa más estricta del alquiler. El gobierno quiere incluir su regulación en el decreto de vivienda que está negociando con los grupos.
19: Gracias, Pablo. Esquerra Republicana pide la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska, por la actuación policial de ayer en Elche contra aficionados del Barça. Se requisaron esteladas y los agentes llegaron a cargar. Hubo también un detenido. Junts también ha registrado una batería de preguntas en la Cámara Baja y el Barça ha emitido un comunicado condenando los hechos. Joan Gimeno, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, las dos formaciones exigen explicaciones a Interior sobre la actuación de estos policías en el estadio del Elche. Esquerra ha registrado hace unos minutos en el Congreso su petición para que el ministro Marlaska comparezca en la Comisión de Interior. Creen que hay dudas sobre la proporcionalidad de la actuación de los agentes y reclaman una investigación inmediata. En una nota, los republicanos defienden además que la libertad de expresión debe ser garantizada con independencia del lugar donde juegue el Barça. Por su parte, Junts ha registrado también en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Ministerio del Interior sobre lo ocurrido en el Martínez Valero. Se preguntan, entre otras cosas, la base legal concreta para que el policía le quitara a un aficionado del Barça una estelada. En Twitter, su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras, ha escrito: estos animales tienen que pagar por este abuso y este maltrato.
19: Del exterior, el presidente de Ucrania se ha dirigido hoy a la nación en el Día de la Independencia, que se celebra este lunes, 35 años desde la separación de la URSS. Vladimir Zelensky ha apelado a la historia de su

0: Comentàvem a l'inici del nostre programa d'avui que tenim a Menorca en una situació d'alerta, alerta taronja, per Rissaga, un fenomen que estem habituats, en certa manera, que ha tingut episodis a vegades molt tristos, molt dolents per sa gent que té, sobretot, barca en esport de Ciutadella, però que afecta també altres indrets, altres cales de Silla. Nosaltres avui, per conèixer una miqueta més d'aquest fenomen, ens hem posat en contacte amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens atén Jorge Rodríguez, que és el portaveu. Senyor Rodríguez, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Estamos hablando de la Rissaga, un fenómeno que conocemos a Menorca, pero que no sé si la gente acaba de conocer cuáles son las circunstancias que se deben quedar para que se pueda pronosticar una Rissaga.
1: Bueno, pues es importante para pronosticar la Rissaga entender muy bien la estructura tridimensional de la atmósfera, ¿no? Porque sobre todo pues hace falta en la horizontal que el viento en los niveles altos de la atmósfera vaya encauzado para precisamente en la dirección en la que entre en resonancia en el puerto de Ciudadela. Uh-huh. Y luego pues hace falta inestabilidad, ¿no? Mirando no solo en la dirección del viento, sino en la vertical, que tengamos inestabilidad de base alta para que se produzcan estas oscilaciones.
0: Son factores que se suelen dar también, unas circunstancias que hay quien conoce ya a simple vista, a veces dice, hoy hace día o hace cielo de Rissaga, ¿no?
1: Sí, normalmente entre los aficionados y los expertos también de la meteorología, pues es muy fácil identificar, estas nubes son de Rissaga, ¿no? Entonces, pues estos días son muy típicos.
0: Uh-huh. ¿Cuál es, cómo se forma? Entendemos el fenómeno, es una retirada rápida del volumen del agua, ¿no? Por oscilaciones, pero ¿cómo se produce?
1: Bueno, pues aquí hay que tener en cuenta que es un fenómeno muy ilustrativo de la interacción entre la atmósfera y el mar. Al final, pues muchas veces se trata de entender los fenómenos marinos y los fenómenos atmosféricos cada uno por su parte, pero es importante tener en cuenta que tienen un acoplamiento muy interesante. Estas oscilaciones se producen con ondas que hay en la atmósfera, que recorren cientos, por no decir miles de kilómetros, y bueno, pues que van interactuando con el mar, por lo tanto, pues si oscila la presión en la atmósfera, pues oscila también el nivel del mar. En Menorca y en concreto en Ciudadela, pues se dan las circunstancias de que la orientación del puerto, tanto la orientación como sus dimensiones, favorecen que haya una resonancia. Una resonancia es como una amplificación del fenómeno y, por lo tanto, pues igual que se observan en Rissagas en otros puertos, incluso de la isla de Mallorca o de Ibiza, uh-huh, en Ciudadela se ven aumentados.
0: Es un puerto que es muy muy propicio, ¿no?, para este tipo de fenómenos, con el peligro que implica el hecho de que sea un puerto lleno de embarcaciones, claro.
1: Exacto, sí, sí.
0: Uh-huh. Es un fenómeno que conocemos, que se da en una época concreta del año o puede ocurrir en cualquier mes.
1: Puede ocurrir en un amplio rango de meses, pero es más típico sobre todo a partir de finales de primavera y en los meses de verano.
0: Entiendo que el calor y la humedad son también factores que intervienen, ¿o no?
1: Bueno, pues hace falta que se formen estas tormentas de base alta y por lo tanto pues hace falta inestabilidad. Por lo tanto, pues siempre la temperatura es un factor importante.
0: Uh-huh. Tuvimos un episodio, yo creo que en cierta manera habitual, del final de verano, estas tormentas de final de verano. En este episodio reciente fue especialmente intenso en el Levante de Menorca. ¿Son situaciones que van a más, en realidad, o es solamente una impresión?
1: Nuestros datos sí que indican que el número de días de tormenta está aumentando en todo el archipiélago. Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, que bueno, pues un factor muy importante es la temperatura del mar. Sí que se observa, y además este año hemos tenido la evidencia en que se han batido varios récords de temperatura del mar en las boyas alrededor de Baleares, tanto en la boya de Dragonera como en la boya de Mahón. Y bueno, pues que el mar esté tan caliente es un ingrediente importante para que se generen tormentas intensas, ¿no? No significa inmediatamente que tengamos un mar caliente que vaya a haber tormentas intensas, pero sí que es un ingrediente porque al final lo que está haciendo es aumentar la humedad disponible en superficie, que es el combustible de esas tormentas.
0: Estamos habituados también a ver este tipo de fenómenos, como la desgraciada Dana de Valencia, siempre en el litoral, ¿no? Siempre en la zona en donde tierra y mar convergen. ¿Eso es también un hecho, concreto de estos tipos de episodios?
1: Bueno, al final tormentas intensas hay en bastantes lugares y de hecho en los últimos meses hemos observado bastantes tormentas intensas en la península. Pero sí que es verdad que de cara a finales de verano y sobre todo al otoño, las tormentas más intensas ocurren en la franja mediterránea.
0: Tenemos que, no sé si acostumbrarnos a este tipo de tormentas a finales de verano, en el inicio del otoño. En todo caso, hoy lo que nos ocupaba era las riságas. Recordemos, está Menorca en alerta por alerta naranja por riságas, oscilaciones de hasta 1,2 metros. Agradecemos muchísimo hoy a Jorge Rodríguez, portavoz de la EMET, que haya atendido nuestra llamada. Señor Rodríguez, muchas gracias.
1: Buenos días, un saludo.
2: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroi.com.
3: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
4: 53è Festival de Música de Maó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Concert final en Caminos d'Espanya, amb el quintet de metalls Spanish Brass. Dimecres 26 d'agost, al Parc Rubió i Tudurí, a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts Musicals de Maó. Sense música, no hi ha vida.
5: Tertúlies d'estiu a la fresca es Mercadal. Primera Saharaui al Congrés dels Diputats. Què significa això pel poble saharaui? Amb Teix Sidi, primera diputada saharaui per Mas Madrid. Presenta Vicenç Vidal, diputat de la coalició Sumar Més. Dimecres 26 d'agost a les 20 hores a la placeta de l'Església. Ajuntament d'es Mercadal.
6: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
4: A Menorca, cada casa té una història. A Domo Elín, hi posam l'energia perquè la puguis viure amb tranquil·litat. Electricitat, fontaneria, domòtica i energia solar amb la confiança i la proximitat d'un equip de casa. Domo Elín, al teu costat, avui i sempre. Estem al polígon de Maó i a domoelín.com. Molt bones festes, Sant Lluís.
2: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroi.com.
7: Hoy por hoy Menorca, 95.7.
8: Anem mirant el calendari dia que passa i així que ens hi apropem a un moment que realment és màgic del mes d'agost. La nit de la lluna plena. Sí, estem a Fosquets Lítica i avui per reiar-ne hem convidat en Anna Begur. Anna, bon dia.
9: Hola, molt bon dia. Com estàs?
8: El calendari ho marca així. Divendres, dia 28 d'agost, tindrem lluna plena. I a partir de les 10 de la nit heu preparat el que Lítica sap fer, que és la de que aquesta nit sigui ben especial.
9: Sí, de fet és una nit ja mítica, perquè s'aprofita la gran lluna d'agost, que enguany cau el darrer dia, quasi, justament, però és així, i fent que sigui una nit festiva, una nit de nit, on la lluna és la protagonista, i la pedrera també és la protagonista, perquè l'omplim de llumets i fent projeccions, a vegades han tingut performance, i fent que sigui molt protagonista també la pedrera.
8: Així és una d'aquestes ocasions, podríem dir, també esperades. Com serà un poc aquesta edició d'enguany de la nit de la lluna plena lítica?
9: Enguany han tingut una edició que vol potenciar el camí que està agafant Fosques de Lítica, que són les músiques del món. I hem duit un grup, que és el Trio Zubran, que és un grup que mos ve de Palestina, la seva identitat és Palestina, i és un grup moltíssim interessant perquè és un referent en la música de llaüt àrab arreu del món. De fet, ells són lutiers, no? Bé, d'una família de lutiers. I enguany el que han fet és dur aquest grup, que també és molt mític, és un grup que ve a més acompanyat per per percussió i una violoncel·lista, i és un grup que aportaran energia, vibració, són unes estrelles dins d'aquest àmbit, i al mateix temps una inspiració molt poètica en s'obra d'un poeta, que és Mahmoud Darwish.
8: Sempre dèiem que Lítica desenvolupa aquesta possibilitat de fer-nos gaudir de l'estiu. Ara comentarem un poc com ha anat fins ara el programa de Fosquets, però, i en particular per aquesta jornada, la de la nit de la lluna plena, altra de les qüestions que es va anar incorporant i que està demostrant també tenir molt bon efecte és que hi hagi una projecció cinematogràfica associada, també en aquest cas.
9: Sí, en aquest cas jo no l'he vist encara. Te puc assegurar que no sé com serà. Sé que venen a fer, el dia abans faran l'assaig general amb tot el muntatge, però que ells tenen molt associat la idea d'espectacle. Ells no només venen a fer música, sinó que fan com una, el que avui feim, que és com una gran experiència, és un espectacle on llum, espai i continguts es mesclen amb un vehicle que és la música. Llavors aquesta música és el que fa que hi hagi, que no hi hagi fronteres, saps? Que tots en aquell moment compartim i vibrem amb aquests missatges que ells ens porten de pau i de germanor, que és un poc la seva voluntat. Però jo t'he dit, sí, tenim projeccions, perquè enguany n'han tingut algunes de projeccions, i en aquest cas combinarem la lluna, que no podrà faltar, amb aquests altres complements visuals a les parets de les pedreres.
8: I el dia anterior, al cinema Moix Negre, hi ha la projecció de la pel·lícula Todo lo que fuimos.
9: Sí, perquè ja fa segon any que fem aquesta col·laboració. Els cinemes Moix Negre tenen una visió molt clara de lo que és el cine, que pot ser aquesta part més lúdica, més comercial, però també poder contemplar cinemes, les obres mestres, podríem dir, a la fresca, i sempre feim aquesta espècie de combinació per entrar dins la cultura que mos arriben d'altres mons, nosaltres a través de la música i ells a través del cinema. I és una projecció del 2025, vull dir que és una cosa molt, molt propera, i jo crec que sí que val la pena perquè ratlla de la història de Palestina, que sabem de totes les problemàtiques que hi ha, però hem d'entendre també pues això, com ho viuen, no? com desenvolupa aquest món. I jo crec que el cinema ratlla pues, això, de la memòria, de la família, i podem combinar després en sol de mans la música que ens aporten i la seva poesia.
8: Tot i esperant el moment en què la nit de la lluna plena ens ofereixi aquest moment especial, comentava abans que m'agradaria demanar-te, Anna, que tal ha anat fins al moment aquest festival de Fosquets de Lítica, que ha anat desenvolupant diverses diferents escenes, no?, al llarg d'aquest estiu.
9: Sí, ja t'he dit que enguany Cada vegada, cada any, és una mica més aposta, més conscient i més clara per les músiques del món. I enguany, des del primer moment, han començat molt amb aquesta línia i el públic ha respost perquè té curiositat, perquè reconeix que hi ha uns noms que no són habituals en els festivals, que hi ha fins i tot a Espanya. Per exemple, l'altre dia me deia Cabra, que el grup Cabra, de música ibèrica, que tenen una quantitat, jo crec que duen 33 instruments damunt l'escenari, se ja et diu, no?, la complexitat del muntatge, pues aquest grup Cabra, que són espanyols, no han tingut ni una actuació a la península enguany. Per tant, no són grups, els que ven analítica, que siguin habituals dins els festivals aquí d'Espanya. I el públic reconeix noms, no? Ganàvia, ara la Trio Jubran també els reconeixen, no sé, Woven Sounds. Tots són noms que ens aporten altres cultures i altres experiències. I això, lligat a un escenari com és de Lítica, que de cada vegada tenim més cuidat, que cada vegada tenim més mimat, i doncs ajuda que el públic respongui. I sí, estem contents, perquè funciona. Sí.
8: Nosaltres avui el que hem volgut és fer-nos un temps per Fosquets. No sé si queden encara entrades. Recordem que per poder adquirir-les, en principi, és tan senzill com poder entrar a fosquetsdelítica.com. Allà tenim tot el programa i l'accés també per la compra d'entrades.
9: Sí, jo crec que això de cada vegada el tenim més fàcil i la gent funciona molt bé també. A través de la web i d'Instagram també, perquè van sortint aquestes petites històries i allà també ja es pot entrar directament a la venda d'entrades. I si no, la web de Fosques Lítica, allà hi ha els enllaços directes. Millor agafar-ho per internet, perquè després el dia del concert aquí a vegades no va tan bé. Hi ha més lío i no, a vegades no en queden. Per ara sí que en queden, perquè és un concert en què hem pensat que vindria prou gent i per ara sí que en queden.
8: Serà la nit més especial d'aquest estiu, aquest proper divendres, 28 d'agost, a partir de les 10 de la nit, nit de lluna plena, a Fosquets de Lítica, amb Le Trio Jubran, des de Palestina. Anna Begur, gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres el programa. Una abraçada i fins aviat.
9: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada i esteu convidats, ja ho sabeu, a gaudir d'aquesta nit màgica.
10: Atención, noticia importante. Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble. Solo esta semana te regalamos el IVA. Sí, sí, te regalamos el 21% del IVA. Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble. Sin sorpresas. Hipermueble, Avenida de la Industria número 49 en el Polígono Industrial de Alaior. No te lo pierdas.
11: L'Ajuntament de Maó presenta Estiu al Port 2026. El Port de Maó s'omple de cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespres d'ara baixamar, enguany dedicat al record de Josep Begú. I viu la millor música en viu a l'aire lliure amb el cicle Música per sentir, amb activitats per a tothom i l'espectacular Copa del Rei de vaixells d'època. I recorda, cada dissabte, mercat de nit al port i la nit de música al moll d'autoritat portuària. Consulta el programa d'Estiu al Port a ajmaó.org. Ajuntament de Maó.
12: Gaudir del sabor del formatge Maó Menorca sempre és un plaer. La millor opció qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Maó Menorca. El formatge de sempre.
13: Amb el segell Denominació d'Origen Protegida.
14: Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
15: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Sienta la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
0: La La 1 i 39 minuts, anem a repassar quina és la situació marítima del dia d'avui. Segons l'EMET, avui el vent bufarà del sud i sud-oest amb intensitat de 3 a 5 i el mar passarà de marejol a maregassa. A la tarda no es descarta algun ruixat o tempesta que podria anar acompanyat de fortes ratxes de vent. Per tant, jornada avui moguda a la mà, especialment durant aquesta segona hora del dia. Molta precaució a tots els que sortiu avui a la mà. Aquesta és la informació marítima del dia d'avui.
16: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
17: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo, nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca, Sea Lovers.
18: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito. Y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.
19: Prepárate para cantar, bailar y dejarte llevar por una de las bandas imprescindibles de la escena indie nacional. Dorian llega a Sclaustra el miércoles 2 de septiembre a las 21 horas con sus grandes canciones y un directo lleno de fuerza y emoción. Dorian en concierto. Más información y entradas en sclaustra.com.
20: Uno de enero, dos de enero, tres de enero, cuatro de enero, cinco
21: y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
22: Kia. Movement that inspires.
21: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
23: Dedicatòria, amb Bep Portella.
24: Hola, molt bon dia. Stent Tops va ser una banda de rock and roll clàssic formada el 1959 a Mèxic i va tenir grans èxits a Mèxic, Estats Units i Espanya, sent considerats un dels noms emblemàtics del primer rock and roll en espanyol, encara que fos versionant en castellà temes de Chuck Berry, Billy Haley, Elvis Presley i entrant amb força en el mercat hispànic. En el grup destacava la veu d'Enrique Guzmán, que va tenir moltes aventures musicals d'èxit, també a Espanya. La història del grup s'ha allargat fins gairebé avui i s'influència en el moviment rock i pop de 60 a Espanya és ben clara. D'ells escoltarem Sigui Llamando, una cançó que tot d'una recordareu. Aquesta, curiosament, no és una versió d'un tema nord-americà, sinó una composició seva ben dins el marc de rock clàssic. Ten Tops, Sigue Llamando.

0: ¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
1: Búscanos en beds.es. 53è Festival de Música de Maó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Concert final en Caminos d'Espanya amb el Quintet de Metalls Spanish Brass. Dimecres 26 d'agost al Parc Rubió i Tudurí a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts Musicals de Maó. Sense música no hi ha vida.
2: ¡Atención! ¡Noticia importante! ¡Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble! ¡Solo esta semana te regalamos el IVA! ¡Sí, sí! ¡Te regalamos el 21% del IVA! Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. ¡Aprovecha la semana sin IVA en Hipermueble! ¡Sin sorpresas! Hipermueble, Avenida de la Industria número 49 en el Polígono Industrial de Alaior. ¡No te lo pierdas!
3: A Menorca hi ha coses que no es veuen a simple vista, però es noten. Es viuen. Quan recuperem habitatges pels residents, els pobles continuen tenint vida tot l'any. Els joves hi poden quedar, les famílies hi poden créixer. Per això fem feina contra l'oferta turística il·legal. Reforcem la inspecció i comptem amb la col·laboració de tothom. Consell Insular de Menorca. Finançat amb el Fons de l'Impost de Turisme Sostenible.
4: Y ahora busco el pasado.
5: Cuando la psicodelia y la rumba más canalla se encuentran sobre un mismo escenario, puede pasar cualquier cosa. Miércoles 26 de agosto, a las 21 horas, Los Estanques y El Canijo de Jerez de los Delincuentes llegan juntos a Exclaustra con un directo único y sorprendente. Los Estanques y El Canijo de Jerez de los Delincuentes en concierto. Más información y entradas en exclaustra.com.
6: Este verano tienes un 20% de descuento en Jovimar. Del 15 al 31 de agosto en Jovimar tienes un 20% de descuento en todo el mobiliario exterior. Mesas, sillas, sofás, tumbonas, todo lo que necesitas para disfrutar más del verano. Para todos los espacios y presupuesto. Visítenos en Alaior, Mahón y Ciutadella. Jovimar, desde 1976, alargando tus veranos.
5: Atenció famílies, aquest dijous posem el punt i final a l'esplèndid Festival Menorca amb doble funció de Pica Pica al Teatre Principal de Maó. El divertit grup de música i teatre infantil arriba amb el seu nou espectacle Mundo Pica Pica, un espectacle interactiu ple de música, humor i jocs per passar-ho molt bé en família. Dijous 27 d'agost al Teatre Principal de Maó a les 16:30 i a les 19 hores. Entrades a la venda a les taquilles del teatre i a teatremaó.com.
7: La 1:49 gairebé ja del migdia. Anem a repassar quins són els titulars de premsa més destacats del dia d'avui. Comencem pel diari Menorca, la seva edició digital, menorca.info, diu 4 ferits, 2 d'ells greus, al xocar 2 vehicles a la carretera de Calen Bosch. Una dona de 29 anys que pateix un traumatisme facial i toràcic haurà de ser evacuada a l'Hospital de Son Espases. Canviem de diari, anem al diari menorcaldia.com, el diari digital de Menorca, també referència a aquest accident. T'assegura el diari Menorcaldia, 3 ferits greus després de xocar frontalment 2 vehicles a la carretera de Calen Bosch. També destaca en portada les festes de Gràcia de Maó, que comptaran aquest any amb un total de 122 activitats. Canviem de diari, anem al diari Última Hora. En portada, desallotgen a una família després d'un incendi a una botiga d'esports a Camp Picafort. El foc, assegura el diari Última Hora, s'ha originat als baixos de l'establiment i ha generat una gran quantitat de fum. I el diari El País du a la seva portada que Ayuso evita el xoc amb Feijóo i es nega a parlar del polèmic àtic. Assegura que està a la venda. La presidenta no fa referència a les paraules del líder del PP, que apuntava que patrimoni de la Comunitat de Madrid hauria de donar explicacions sobre el tema. També ha destacat en portada la crisi migratòria de Ceuta. Diu, la crisi es percep de manera molt diferent als diferents barris de la ciutat, dos mons separats per una frontera interior, assegura el diari El País. Aquests són els titulars de premsa més destacats del dia d'avui.